Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: qui balance et danse.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

cap al món. O tal vegada comença. I el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. I estimar-la.

resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts. Salt peanuts.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, Fem Poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Hay algo denso en el aire que no nos deja caer.

Hola, hola, hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell, aquí en el 103.4 de la freqüència modulada. I com també ja saps, pots sintonitzar-nos, escoltant-nos a través de les xarxes, a través d'aquesta internet que tenim, per exemple, en Alexa. Si li dius que posi Ràdio Es Castell, te la posa, fa cas. No sempre, però fa cas. També pots dir-li... Bueno, pots anar a una aplicació que es diu Radio Garden. I hi ha una bolla del món allà gegant, plena de piquets verds. I si te'n vas a cercar a Menorca, allà ve a la dreta. Allà, sí. Allà hi ha un poble que es diu Es Castell i ja s'emissora allà. I mos pots escoltar pues, des de tot el món. I també, si vas a 3W... www.aj-escastell.org també trobaràs en aquesta pàgina, que és la pàgina de l'Ajuntament d'Es Castell, trobaràs un logo de la ràdio i si li dones podràs veure la programació de la ràdio i també escoltar-la en directe 24/7. 10 des de matí i 6 minuts. Aquí comença diumenge, diumenge. Salutacions d'un servidor, en Xavi Llopis, que te farà companyia, bueno, que te faré companyia, des d'ara fins a les 2 minuts, cosa que m'ha donat temps d'agafar-vos. El menú per avui, ja ho sabem. A primera hora mos posarem al dia, 4 noticietes, 4 datos. Bueno, si són 5, seran 5. A partir de les 10:30 aproximadament t'obrirem telèfons, el telèfon de la ràdio, per si no el saps, 971368563. I si no, també tens el WhatsApp des diumenge a diumenge, que està que arde, 644-674-750, que ja ho saps, el pots emprar doncs, per enviar un missatge, una salutació. Dic, Xavi, aquesta cançó no és la que tu dius, és una altra. Això també va bé, també va bé, perquè és un contacte directe, amb els diumenge, diumenge i un servidor. Ho dit, a 10:30 som, a partir de les 11:30, depèn de com vagi el tema de cridades, posarem les cançons que mos heu anat demanant. A partir de les 12 començarà l'espai de quilòmetre zero d'aquesta emissora. Música de la nostra illa, música d'aquí. I ja saps, escoltaràs el que toca de la illa de Menorca, un variau. I després, a partir de la 1, pues, més musiqueta, més estoneta de passar-ho bé, un poc d'informació del temps, si ve el cas, i bueno, i la vostra participació, evidentment. Menú aclarit. Anem a començar amb la posada al dia.

Avui és dia 7 de juny de 2026. El sol ha sortit a les 6 i 14 minuts i es posarà a les 9 i 9 minuts d'avui fosquet, avui vespre. Per cert, vau veure la posta de sol d'ahir? Està ple de fotos de sa, bueno, anava a dir de postal, perquè ho són, de postal, de sa posta de sol d'ahir, eh? La lluna ha sortit a la 1 i 3 minuts de la matinada i se posarà a les 12 i 34 d'avui migdia, ja que dic està en fase menguant en aquest moment, amb un 65% d'il·luminació. En aquests moments aquí a la població del Castell estem a 24 graus de temperatura. La humitat relativa és del 70%. I bufa fluixer, bufa uns 20 km per hora aproximadament en qualque ratxa de 30 de gregal, o sigui del nord-est. La temperatura de l'aigua, 22 graus. Anem a veure com us diu l'Agència Estatal de Meteorologia per el dia d'avui a la illa de Menorca. La predicció per el dia d'avui, aquest diumenge, dia 7 de juny, us diu que hi haurà intervals de nivolats mitges i altes, passant el vespre a poc ennivolat, temperatures amb pocs canvis o amb absents, i, com dèiem, vent fluix de llevant, en aquest cas, o del nord-est de gregal. S'esperen unes temperatures màximes de 28 graus i unes mínimes de 16 graus.

Mira, ara que ratllaven dels temps, he vist un missatge que m'ha arribat de l'Enciclopèdia de Menorca, que avui fa 48 anys, a Silla de Menorca, un tal 7 de juny, a sort de cada mercat, va caure una tempesta de trons i llamps que va ser registrada per l'Observatori de l'Aeroport de Menorca. En el pont número 1 de Geografia i Física de l'Enciclopèdia de Menorca s'hi pot trobar aquestes fotografies amb detalls sobre la tempesta que va anar acompanyada de turbonada.

Anem amb el Sant Toral per el dia d'avui, aquest 7 de juny. Sant Isaac de Còrdoba, Beata Anna de Sant Bartomeu, Sant Antoni Maria Giganelli, Sant Colman de Domora, Sant Roberto de Nausmister, també Sant Gilberto i Santa Agilberta.

Passen 15 minuts de les 10 de matí d'aquest 7 de juny de 2026 aquí a la sintonia de Ràdio Castell, diumenge. I com sempre mos agrada posar una cançoneta per felicitar tothom que en el dia d'avui fa festa, fa any, celebra qualsevol aniversari. I avui hem triat aquesta, que és així, en plan estiu ja. Projecte 1, Tiburón, meu tiburón.

I nosaltres no aturam, nosaltres aturam. Seguim quan passen 20 minuts de les 10 de matí. Ara toca el moment de saber quines són les frases del dia. Eleanor Roosevelt mos deia això. Ningú et pot fer sentir inferior sense el teu consentiment. I tenim una altra frase d'Emerson que mos diu així. Abandonar pot tenir justificació. Abandonar-se no la té jamás, diu. Seria això, abandonar-se no té justificació mai.

Es celebra el Dia Mundial de la Innocuitat dels Aliments, també el Dia Mundial dels Drets del Naixement, el Dia Mundial de les Persones que s'han recuperat del càncer, també el Dia Mundial de la Conscienciació per el Síndrome de Tourette, i també el dia 7 de juny és el Dia Mundial del Vencejo en castellà,

Já o tenía apuntado aquí y es vencejo, eso es falsiot. Sí, sí, aquest dia 7 de juny es celebra el Dia Mundial del Falsot, una iniciativa de l'organització Falsot Sense Fronteres, o Vencejo Sin Fronteres, que tracta de sensibilitzar la població sobre la importància d'aquestes magnífiques aus que solen viure a les ciutats i la seva població s'ha reduït dràsticament els darrers anys. Us diuen que els falsots són unes aus fascinants. Passen tota la seva vida en vol i tot sol s'aturen per reproduir-se. Estan molt adaptats a volar perquè poden passar 10 mesos seguits pues, anant d'una banda a l'altra per els cels del món sense aturar. Dormen volant i ni siquiera s'aturen per menjar ni per descansar. Recorren milers de quilòmetres cercant el millor clima a Àfrica, per exemple, on hi passen tot l'hivern, fins que regressen a la part d'Europa en primavera i en estiu. I s'estableixen, per exemple, a ciutats per reproduir-se i tirar endavant les seves cries. La seva alimentació és totalment insectívora, però això són molt valiosos per mantenir en els insectes en nivells adequats a les ciutats. Tot sol una d'aquestes aus pot arribar a menjar-se fins a 800 insectes cada dia, arribant a halar, a menjar-se fins a 4 quilos en sang que poden ingerir una sola família d'aquestes aus. Així que són uns potents insecticides naturals.

Les falsiots són fidels en els seus llocs de cria i reproducció, però quan ho fan en ciutats, quan tornen en hivern, moltes vegades se troben en dificultats de que, o sigui, dificultats que no s'esperaven, com per exemple la destrucció dels seus llocs de cria per reformes en edificis, per exemple, la contaminació de ciutats o l'ús de pesticides. Segons CEO BirdLife, aquesta associació ens diu que aquests problemes de cria, diguéssim, o de, per evitar això, es podrien evitar, com dèiem, pues fent reformes en els exteriors dels edificis durant, o sigui, sense fer reformes durant les seves de cria. I també planificant en la construcció dels nous edificis, pues, alguns forats o llocs on puguin fer niu, ja que, com dèiem, aquests animals, aquestes aus, són pues, un insecticida natural que ens fa molta falta.

Falta un minut i mig per arribar a les 10 i mitja d'aquest diumenge 7 de juny de 2026. Ara que ja estem al dia, continuem amb musiqueta i d'aquí res, d'aquí uns moments obrirem el telèfon, ja sabeu que WhatsApp està obert, abans hi ha hagut qualque missatge en els darrers minuts. Pa-pa-ra-pam. Sí, sí, tenim coseta, tenim coseta. Molt saluden a Gertrum, us diu bon dia Xavi, per tu i tota la teva audiència, així que ja ho sabeu, a Gertrum ja molt saluden i us dones bon dia. Anem amb una cançoneta que d'uns joves que ahir s'estrenaven, començaven gira, per dir-ho de qualque manera, però també presentaven el seu nou disc. Ells són Suki Sopes i mos venen a cantar El meu equip.

Suqui Sopes, des del seu darrer disc, que l'ho mesclat amb avui, aquest és meu equip. I ells són el Pèl de Gall, que mos acompanyen també aquest dematí. Perquè passen 2 minutes de les 10:30. Som amb Peter Pan, 972-368-563, ja està a punt.

0: amb Peter Pan d'Espel de Gai, i amb qui tenim a l'altra banda del fil telefònic. Sí, molt bon dia. Na Juana Pons-Mier. Com estàs?
1: Bonitima, no t'ho dic, com estic, perquè no estic per allà.
0: Ai, ai, ai.
1: Estic ben de sol, ja.
0: Que t'han vingut a cercar per anar a nedar, o no, ja?
1: No.
0: M'acaci amb la mar.
1: I jo encara no hi aniré a nedar, tinc molt de fred.
0: Encara no, està a 22 graus, ja.
1: No, no, no hi aniré, no. Jo m'hi tirava el mes d'abril, però ara serà que tinc ja...
0: Almenys posar els peus dins aigua, no? Ja està.
1: Sí, però em poden deixar tota sola i van quedar
0: amb el
1: mitjan mes d'aquest arbre.
0: S'ha de ser en companyia.
1: Sí, perquè si caigui la mà no sortiré, no?
0: Però això hi ha que anar amb precaució.
1: Entre les al·lèries i les cadenes.
0: No, no, però això hi ha que anar...
1: Has de fer poc, de fer
0: poc. Poc a poc i amb bones.
1: Sí, sí. Un bon matí, Xavi.
0: Moltes gràcies, Juana.
1: Que tinguis un bon matí, gràcies per tot.
0: Aquí estem, al peu del canyón.
1: Un salut a tothom, disculpi. Vale.
0: Molt bé.
1: Gràcies per tot, Déu.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Bona setmana, Juana. Gràcies.

La frisera d'estiu torna a calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada.

quina canya, eh? Talats amb busto. Amb t'estimo molt. Tierra arriben. Inventari, som i llenc. 9-7-3-6-8-5-6-3. Som pots demanar pues, aquella cançó que avui te fa ganes d'escoltar. A tu, a qui estàs costat teu, o tot en conjunt. També ho pots fer a través de 644-674-750 WhatsApp des diumenge.

0: Som conscients, som illencs. Molt bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia. Amb aquí tenim el gust.
1: Què trobes tu? Amb aquí tens el gust.
0: Ah, va, va. Ai.
1: Tens molt mal gust. Som de nini. Ja no me coneixes.
0: Ara sí, avui no te sento un eco d'aquell que te solec sentir.
1: Me sent com un pas ronca.
0: Ma, catxis, no deus estar refredant.
1: Però bueno, no, ho tenc mal un món. Però me sent se veu com un pas ronca.
0: Ara te sent beníssim.
1: Bé.
0: Ni marcar...

0: Que potser que puguis, eh?
1: Molt bé, que has passat bona setmana, Nínia.
0: Ah, no, sí, la meva, totes són iguales. Segureta aquí. I mira, i aquí espero pel que visita. I ja. Bé, estic bé.
1: Ja, ja va, ja, si hi ha un poc de salut i
0: sí.
1: Podem...
0: Ara demà tinc que anar a Mateu Orfila, però res, coses així.
1: De rutina.
0: Demà a Mateu Orfila és una tonteria. M'hi fan anar pels ulls i jo els ulls que tinc que aclarir. Però bueno, hi tinc que anar, com em vagi, bé, hi tinc que anar.
1: Ja,
0: I divendres tinc dentista, bueno, i coses tontes de gent gran, dic jo.
1: Això és xapa i pintura, això...
0: Hem de fer? Tot això ben vaig anys.
1: Això és revisió... revisió
0: habitual. Tot això ben vaig anys, fill meu.
1: Clar que sí. Ah, bueno.
0: Bé, saludar a tothom i que tinguin un bon diumenge.
1: Olé, perfecte.
0: Vale, Xavi, una abraçada.
1: Vinga, Nini. Igualment, adeu. Jo cerc la teva cançó i la posarem més tard.
0: I si no és el que puguis, és igual. Vale.
1: Una abraçada, bona setmana.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Els 9-7-3-6-8-5-6-3, acaba de sonar. Bon dia.
1: Bon dia, Javi. Mira, te salut i sobretot especialment en aquesta senyora, la Nini Sossegueta, amb bona la salut, perquè és molt amable.
0: Molt bé. Moltes gràcies. De part d'ella.
1: I després a Getro i a tothom. I unes amigues meves que van anar l'altre dia, que és la Rosalina i la seva filla del Castell, també li mano un salut, si m'escolta, perquè em us escolta també.
0: Molt bé.
1: A la Maritoni.
0: Un saludó.
1: I això del Carmen també, aquella jove tan bona lota.
0: Espera, Carmen. Espera, jo tinc la xuleta aquí. Na Celeste.
1: Això mateix, aquí també, sobretot a tu, eh? Moltes gràcies, bon diumenge, preciós.
0: Un gust, Marga.
1: Gràcies, preciós, gràcies. Un beso, Nini.
0: He trobat la cançó, eh? He trobat la cançó que m'has demanat. Aquí està preparada.
1: Moltes gràcies. M'agrada molt.
0: I abans si agrada a tothom també, que és important.
1: Gràcies, Prenda.
0: Vinga, una abraçada.
1: Moltes gràcies per estar aquí un diumenge. Gràcies, Prenda.
0: Això és un gust, aquí.
1: Gràcies, Prenda.
0: Merci. Na Marga Lombardia.

Si ets d'aquella gent que no troba línia mai, ara està libre el telèfon, ara sí. 9736 85 63. Diumenge. 10 des de matí, 49 minuts.

0: El 9736 85 63 acaba de fer... Bueno, de sonar. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola, hola. Na Celeste.
1: Hola. Sí.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. Aquí, a la fresqueta, en els estudis de la ràdio, estem aquí felices.
1: Vull saludar tota la audiència. Molt bé. Que tothom tingui molta salut i molt bona setmana. I que passin un bon diumenge.
0: Ole, moltes gràcies, Celeste.
1: I t'ho he incluït també.
0: Merci, merci. Molt bé, molt bé. I com has pensat que la cançó per avui o no?
1: Dona ta mare, si nos dejan.
0: Ta mare, si nos dejan. Dejan. I què, que ja has posat el ventilador o encara tens la corrent d'aire? Ara me'n recordar que vas dir la setmana passada que tenies obert davant i darrere i de moment anava bé.
1: Encara no l'he posat en el ventilador, perquè
0: dir...
1: tinc cobert i ja. Les finestres i tot, ja, però
0: això,
1: bueno,
0: això ja va,
1: llegarà.
0: Ja. Mentre aguanti així, eh?
1: Sí, bueno, aquests dos dies no ha estat tan calent.
0: No, ha estat, està més liviano, que diuen.
1: Sí,
0: està més bo de passar.
1: Però bueno.
0: Molt bé, molt bé, pues, lo important és això, que no se passi de calor i...
1: No, i si no es posa més ventilador i control.
0: I ja està. Sí. Sí. Ai, molt bé, pues, molt bona setmana.
1: Gràcies, i, igualment. I bueno. Que tothom estigui molt bé.
0: Això és. Així és, l'hem de disfrutar.
1: Sí, tant, i tant. Que la vida són dos dies.
0: Sí.
1: Així ben comptat.
0: I ben comptat, sí, sí. Això és...
1: Una abraçada i un beso molt fort per tothom.
0: Molt bé, un gust poder-te escoltar i que també participis una estoneta aquí en la ràdio. I també salutacions a en Javier, una abraçada.
1: Gràcies, molt bé.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu,
0: bona setmana. Muy cansado. Mírate els ells, tu. Exocifar. Seran per aquí, seran per aquí. Ep, el telèfon ha sonat. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Hola, amb aquí tenim el gust.
2: Amb això vostè tropi.
0: Ui, ja ha començat.
2: Ai, va.
0: Que fer un sorteo aquí. A veure, va. Si me pots donar cap pista, me pots donar cap pista.
2: Mira, és el mateix que t'ho donant a mi, Mercadal. Si vol.
0: Mercadal.
2: Vale. Que trobes tu?
0: Pues estic igual que antes.
2: Sí, llavors, seguirem la pista.
0: Venga, venga.
2: Venga.
0: Es que ets el sol?
2: Seguirem la pista amb el sol.
0: Amb el sol?
2: No. Bueno, molt bé, molt, vull saludar tothom, en Nini, sobretot també i en Marga Lombardi, també m'ha saludat i li dir una abraçada, que és un plaer, i a tota l'audiència teva, que és estupenda.
0: Moltes gràcies.
2: Aquí s'acaba de telefonar també, que és Susana, que és Susana?
0: Celeste. Celeste.
2: Celeste.
0: La Celeste del carrer del Carme.
2: Ara així la sent, però no li fos cara. Però
0: si has anat qualque vegada a la plaça, segur que l'has vista.
2: Sí, segur, segur.
0: El que
2: sí,
0: ara està, ja està, ja cobra de l'estada, per dir-ho d'alguna manera, m'apens.
2: Igual que jo, que també en cobro de l'estada, tu. I tens, abans que aquest, un dia tancaràs el grifo i serà quan te l'escatarem de dret. No, crec que tu home el va l'escatar, però... Aquesta vegada els que t'havien de veure, però bueno. Mira, fa oratget, abans fa bon dia, però fa oratget és molt agradable, la veritat. Tu. Ara estic aquí, veig tot el panorama i fantàstic, i ja està. I si me vols posar una cançó avui, me posaràs Despacito de Malfonsín, que m'agrada també. Fa dies que no l'he sentida.
0: Despacito Don Luis
2: Fonsi. I per a de Ferreries també els envio una abraçada, que me'n recorda de la gent de Ferreries, la tia Paqui, una abraçada molt forta a ella, sobretot.
0: Molt bé, aquí ha apuntat en Despacito Don Luis Fonsi.
2: Ja està, vinga, idò.
0: Vinga, que vagi molt bé, Getro.
2: Hasta la setmana que viene. Que tinguis... Ah, ho m'has conegut, al final.
0: Quan t'has dit lo de Ferreria, ja he fet sa creu.
2: Ah, bueno, ah, bueno, mira quina... Ah, bueno, menys mal, menys mal.
0: Avui, avui el pesquer deixat sa neurona damunt sa taula de l'estudi, deixat allà.
2: Molt, molt bé, han salvat els mables, estic molt contenta. Vinga.
0: Ai, bueno, igualment, que tingueu bona setmana.
2: Igualment,
0: igualment. Yeah. No sé, truqui, no, m'ha donat pistes barato de gastos i no sé què, després. El Salvador.

Ara que hi pens, ara que hi queden 3 minuts per arribar a les 11, m'ha vingut en escap. Pista. Pot pista. Pot pista, aquí, com a jeta.

Pues resulta que dia 2, dimarts, va fer 2 anys que es va estrenar aquest programa de diumenge, així que estem de celebració. Moltes felicitats a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, que escoltes cada diumenge i que de qualque manera fas possible que es diumenge sigui el que és. Una estona d'entreteniment i companyia.

Acaben de sonar les 11 de matí d'aquest 7 de juny. Vinga, idò, deixarem com a 10 minuts més per si qualcú s'anima a fer una telefonada o enviar... Bueno, el WhatsApp ja sabeu que no té hora, però el telèfon l'hauré de pinxar per poder posar les cançons. Però esperarem així com a 10 minutets, fins a 10, vale? 971-368-563. Mentre escoltem aquest Summer Cut...

La Marga Lombarte mos ha enviat un missatge per al WhatsApp 644-674-750 i mos ha demanat una cançó. Girls I've loved before, aquesta que està sonant Julio Iglesias i Ana Willie Nelson, 12 Girls I've Loved Before.

Na Nini Mercadal mos ha demanat una cançó titulada Madre, aquest tango d'Alfredo de Angelis, així es titula.

I ara ens torna Juli Iglesias amb un altre tema musical, en aquest cas que ens ha demanat en Juana Pons, mira, Juana Plaza, Río Rebelde.

A falta de 2 minuts per arribar a les 11:30, obrim una estoneta més el telèfon 972-36-85-63. Em queda una cançó només per posar, i abans hi ha qualcú més que s'anima a fer la playlist d'aquest diumenge de matí, i ho pots fer tant en el telèfon, i si no ho pots enviar per el WhatsApp 644-647-5.

0: cor, passejava em do cor.
1: Han sentit a Ossifar, que són la pera, perquè... i ells, els Vinigaus Band, també, Ossifar, el Paso Doble d'Amor, que seran per Menorca a actuar, junt amb The Vinigaus Band i Pèl de Gall. Queden ja poquets dies.

I aquesta cançó va fer ballar tot Kiski fa quants anys, perquè es va convertir en la cançó d'assistiu de Menorca, per dir-ho d'aquella manera. The Triangles, Applejack, aquella sintonia, aquella banda sonora d'aquell anunci. Ho va posar Menorca en el centre i ara mos en penedim.

les 12 del migdia. Arrencam Escolta Menorca, aquest espai de quilòmetre zero, músiques, cançons i artistes de Menorca.

0: començarem amb un grup dels nostres, un grup de tota sa vida que tristament ja no sonen, però evidentment ens van deixar un llegat important de cançons que encara són vives.
1: I un pagès de Master, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

muchas nuevas minas de oro.

i són Rudimentari, i des del seu darrer disc Contracorrent es canta en aquesta cançó Estem tan bé.

I ara mos arriben a Tsuki Sopes, que ahir en el Jazz Bar de Ciutadella van presentar el seu darrer disc, Lo Més Clar Ets Amb Avui, amb aquest tema, Lo Més Clar.

I amb aquest toc de Fabiol que hem pogut escoltar, Esbai d'Escòcil, aprofitam per donar l'enhorabona, per felicitar en Antoni Sanz, que seràs pregoner de les festes de Sant Jaume d'aquí, del Castell 2026. I continuem, i és en Miquel Mariano amb aquest tema, very good.

Amb aquest jaleo, amb aquesta tonada de jaleo que ja començam a sentir, i molt prest començarem a tenir present quasi cada setmana a tots els pobles de la nostra illa. Bueno, un darrere l'altre, però ens anarà passant. Aquesta sintonia que mos posa la pell de punta, la cara de gallina, que diuen... els pèls de punta. Aquest jaleo. Però bueno, nosaltres hem arribat a la una amb Escolta Menorca. La setmana que ve més. Espero que mos hagi agradat aquesta selecció musical del dia d'avui. Tornarem a les 12 de la setmana que ve.

0: Molta tralla, m'ho has encantat. Toques grasses. Continuem amb Búhos. T'he trobat a faltar. La 1:15, sintonia de Ràdio Castell, això és diumenge, diumenge.
1: La vida i tenir temps per riure.
0: Tens un telèfon 971-368-563 a teva disposició si vols contactar. I també un WhatsApp des diumenge, diumenge, que és el 644-674-750. Continuem amb la programació fins a les 2:20 aproximadament. Així que si vols participar, estàs convidat i convidada. Va ser

el rato de bon gust amb en Cristóbal Obregón. I avui a les 4 no hi podrà haver famosos en l'emissora. Ja sabeu que ja en Santi en aquesta època comença a fer feina i hi ha diumenges que no pot venir. Ya no sé si quieres algo de mí. I sí, com heu pogut sentir, demà matí a partir de les 9 en Toni Pons amb Miscel·lània Matinal. Nosaltres continuem aquí amb el diumenge, una estoneta més, fins menys 20 aproximadament. Ell és en Pablo Alborán.

0: Amb aquesta música de fons de l'orquestra Mondragón, Viajes con Nosotros, anem amb diferents activitats que hi ha preparades o que s'estan preparant de cara a les properes dates. Començant, per exemple, en Sistiu Joves Castell 2026, que tindrà lloc entre... dins el juliol, les dates de, seran de dilluns i divendres de les 9 a les 2 per joves nascuts i nascudes entre el 2010 i 2014. On podeu fer les inscripcions? Pues, des de dia 2, des de dilluns, dimarts passat, fins dia 21 de juny a la web de l'Ajuntament del Castell o també a l'oficina d'atenció al ciutadà d'aquí del Castell. Quines activitats podreu fer? Hípica, vela, escalada, dia de platja, jocs, excursions, visites en el museu, tot això amb aquest Estiu Jove al Castell 2026.
1: Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos.
0: I també ve Sant Jaume
1: y disfrute.
0: I ha d'haver un cartell, almenys. Hi ha concurs de, cartells per Sant Jaume. Les bases per aquest concurs et podràs trobar a la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, www.aj-escastell.org.
1: I en sus brazos los...
0: S'entrega de les obres que té que fer en el Departament de Cultures de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia.
1: Compra nuestro billete con...
0: També comença el període de pagament voluntari dels padrons de 2026 entre dia, a partir de dia 15 de juny fins dia 15 de setembre.

0: la Societat Ornitològica de Menorca organitza un concurs, el setè concurs concretament de fotografia d'ocells, anomenat Juan José Carreras. Aquest, bueno, hi ha una sèrie de bases que on us podreu apuntar i participar d'aquest concurs.
1: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
0: Us podeu informar a concurs foto jj@menorcason.org.

Anem a més coses, en aquest cas també per joves, bueno, infants i joves en aquest cas, d'Estiu Divertit 2026. Si tens entre 6 i 14 anys, o sigui, has fet primer de primària o i fins a segon d'ESO, vine i xales Castell, de dia 22 de juny a dia 4 de setembre, amb horari de 8 a 2. També hi haurà, bueno, en aquest cas guarda, de les 8 a les 8 i mitja i de la 1 i mitja a les 2. I l'horari lectiu serà de 8 i mitja a 1 i mitja. Ho dic, des 22 de juny fins al 4 de setembre. Hi haurà una reunió informativa dijous, dia 11 de juny, a les 6 de que vespre a la sala de plens d'aquí des Castell. Dirigeix Ana Maria Gallón i responsable del club en Miquel Mas. Informació i inscripcions a estiudivertitescastell@gmail.com o en el telèfon 636-288-271. L'horitzó damunt la marrissada d'avions deu el sol de sora baixa. I anem amb més coses d'estiu, en aquest cas l'escola d'estiu 2026 per infants de 3 a 6 anys, que tindrà lloc entre el dia 22 de juny fins dia 31 d'agost. Hi haurà també reunió informativa dimecres dia 17 de juny en el casal de gent jove del Castell a les 7 des de capvespre. Podeu contactar amb en José Sánchez a 659-714-483 o josesanchezjudo@hotmail.com. I no m'ho vull deixar les activitats del Club de Jubilats del Castell per aquest mes de juny. Jocs recreatius, bingo i loto, o bingo loto, podríem dir. Els diumenges de les 4 i mitja a les 7 i mitja. Fins dia 21. A partir de dia 27 de juny, el bingo serà els dissabtes a les 5 des de capvespre. Es ballen en línies dilluns de les 9 i mitja a les 10 i mitja amb Naviki. Costura, dimarts. Damunt la mar rissada, de les 5 a les 7 de capvespre a Pilar Pons. Punt i ganxet els dijous de les 10 a les 12 en Antònia Malià. Més coses que organitza Escut de Jubilats. Els coros els dimecres de les 6 i mitja a les 8 des de capvespre en la Mercè. També hi ha un taller d'espart els dilluns i dimecres a les, de les 7 a les 8 i mitja a on els professors en José Sánchez. Jocs de taula per dones els dimecres i els divendres de les 10 a les 12 i el rumi els dimarts i dijous de les 5 a les 7 de capvespre. I deixen un cràter per sempre dins la meva vida. També teniu escau de ronda, que serà els dijous de les 5 a les 7 de capvespre. Un espai també de conversacions en anglès, el Monday's Club, que té lloc els dilluns de les 11 a les 12. Els dissabtes de les 6 i mitja a les 8 i mitja ball amb en Joan Reinés. I el darrer dia serà el dia 20 de juny, que serà el darrer dia de ball, tornant després d'assistir-ho. També juga en cadira dilluns de les 5 a les 6 des de capvespre i també hi ha un altre torn de les 6 a les 7. Els dijous de les 6 a les 7 i també de les 7 a les 8. Anna Josefina Rodríguez. I sobrevivir a esta tremendíssima impostura. Canyes verdes de Sant Joan, dia 23 de juny a les 7 de capvespre tindrà lloc l'entrega de canyes verdes a la porta del club. Canyes verdes per als nets i socis, perdó,
que hagin fet inscripció a l'oficina. Inscripció per poder tenir canya serà de les 10, des de dia 10, perdó, des d'aquest dimarts, o dimecres, però, fins dia 17 de juny. Per fer inscripció és necessari dur el nombre de soci. També ens informen des d'Escut de Jubilats que dia 18 de juny acabaran totes les activitats fins després de l'estiu, menys les des de matí i el bingo. Hi ha una excursió organitzada en el lloc de Menorca per dia 9 de juny, o sigui, saps si era dimarts, a les 10, des de, 10 i quart des de matí. S'han d'apuntar a l'oficina d'Escut de Jubilats, no sé si ja hi arriben a temps. El donatiu, entrada i menjar serà de 30 euros i el cost de l'autocar serà assumit per el club. El bus sortirà des de la parròquia del Roser.

Això només me queda dir-vos que moltes gràcies per la vostra companyia. Tornarem la setmana que ve aquí puntuals a partir de les 10 d'este matí. I moltes gràcies també per les felicitacions d'aquest segon aniversari des diumenge a diumenge. Adeu, fins la setmana que ve. Aquí queda la Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Sat. Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

seguint de prop on mor el vent. Et vull veure fent cançons fins que

yo le digo que no.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serva salada.

pensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. L'alegria és nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: D'Aló.
0: Ah, d'Amó, que maco.
1: No, d'Aló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Moncofre, on hi ha unes bèsties que no es cansen mai de defensar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

tantes mànecs, entenen menys milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules, al camp són aules i esteu accent poesia.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on has escoltat un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa

Carlos Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada. Todos dicen que es mentira.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: Hay algo denso en el aire.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.